0: come on.
1: Baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La cronoescalada del Castell de Blanes ha tornat aquest diumenge després de diversos anys sense celebrar-se. En prop de 80 ciclistes participants, Col Divis s'ha imposat a la classificació masculina amb un temps de 10 minuts i 50 segons, mentre que Guamarina Espinola ha guanyat la categoria femenina amb 13 minuts i 45 segons. L'organització fa un balanç positiu de la recuperació d'aquesta prova històrica i ja treballa a la pròxima edició. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha actualitzat el cens comercial del municipi amb l'anàlisi de 521 locals en planta baixa. L'estudi revela que el 80% dels establiments estan en actiu i servirà de base per redactar el futur pla d'usos amb l'objectiu de planificar un creixement comercial equilibrat i sostenible. El sector de la restauració continua sent el predominant, mentre que els serveis són l'únic àmbit que ha crescut respecte al darrer cens. I en clau general, destaquem que els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment del tràfic d'animals, especialment gossos, a través de l'AP7. La Unitat Regional de Medi Ambient de Girona investiga organitzacions que traslladen els animals, principalment des de països de l'est d'Europa, per vendre'ls a l'Estat i arribar a multiplicar per 10 o per 20 els beneficis. La policia adverteix que alguns arriben sense els controls necessaris i poden portar malalties als països d'origen. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb predomini del sol, si bé algunes bandes de núvols alts poden fer acte de presència, les temperatures màximes se situen en valors de 32 i 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Va, vinga, selfie.
2: Anau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
6: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 €. I canapé amb matalàs DU35 per 400 € en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
5: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres ha tancat el primer semestre del 2026 sense cap ocupació il·legal consolidada. Tot i registrar 70 intents d'ocupació, la policia local assegura que la resposta ràpida i els nous protocols d'actuació han evitat que cap prosperés. L'Ajuntament portarà aquests protocols al ple per tal de consolidar ara el model d'intervenció. El consistori destaca també que aquesta és la culminació d'una evolució iniciada els darrers anys en què les ocupacions consolidades s'han reduït progressivament. I Blanes celebrarà del 5 de setembre al 2 d'octubre la tercera edició del Festival de Talent Blanenc amb 11 propostes protagonitzades per artistes locals. El programa inclou espectacles de teatre, música, poesia, cinema i circ, així com un tast de vermuts i la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Les entrades ja estan a la venda amb preus populars i abonaments. I en clau general destaquem que la vicepresidenta tercera del govern espanyol espera que Itàlia retiri els controls fronterers amb Espanya i reconegui que l'espai Schengen està plenament garantit. La vicepresidenta assegura que cap de les persones que han entrat irregularment a Ceuta ha arribat a la península i defensa que Espanya està complint les normes de lliure circulació. El govern espanyol, mentrestant, ha restablert temporalment els controls amb Itàlia com a resposta a la decisió del país transalpí d'aplicar controls als viatgers procedents d'Espanya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb predomini del sol, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dimarts les temperatures seran similars, amb predomini del sol. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Camins, somnis, promeses i encara moltes coses més. La perfecta combinació entre Mon DJ Su i el seu Patacabra en aquesta versió espectacular d'un dels seus grans èxits amb els que comencem avui el nostre temps. Al teu costat fins a la una. Salutacions de Montse Rico.

0: Acompanyant-te des de Ràdio Marina, respirant estiu aquest dilluns a 10 d'agost i amb música d'estiu, està clar, perquè aquest corazón de tiza de Ràdio Futura que hem recuperat només per tu, sona així, sona estiu i sona clàssic. Sempre és interessant recuperar la veu de Santiago Serón al capdavant de Ràdio Futura.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Et pots creure que existeixi una banda que contingui a gent com George Harrison, com Jeff Lynne, com Roy Orbison, Bob Dylan, Tom Petty? Doncs sí, existeix. I es deia The Traveling Wilburys.

0: Comencem les rebaixes d'estiu. A Flocento et Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocento et Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu. La caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes. Per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Planes, la força d'una tradició, amb la col·laboració de Ràdio Marina i Marina360.cat.

No sé si jubilar-se, perquè possiblement encara no toca, però fer una petita aturada amb boxes i mirar altres opcions, de ben segur que és el que han pensat les Oques Grasses. S'acomiaden aquest 2026 i amb 4 concerts espectaculars, dia 5, 7, 9 i 10 a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb les entrades exaurides des de fa un any.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Així és com sonava un dels grans clàssics d'Elton John. No sé si ho sabies, però era pràcticament a l'inici de la seva carrera quan feia aquesta interessant associació amb Kiki Dee. Don't go breaking my heart, no em tornis a trencar el cor.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La cronoescalada del Castell de Blanes ha tornat aquest diumenge després de diversos anys sense celebrar-se. En prop de 80 ciclistes participants, Col Divis s'ha imposat a la classificació masculina amb un temps de 10 minuts i 50 segons, mentre que Guamarina Espinola ha guanyat la categoria femenina amb 13 minuts i 45 segons. L'organització fa un balanç positiu de la recuperació d'aquesta prova històrica i ja treballa a la pròxima edició. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha actualitzat el cens comercial del municipi amb l'anàlisi de 521 locals en planta baixa. L'estudi revela que el 80% dels establiments estan en actiu i servirà de base per redactar el futur pla d'usos amb l'objectiu de planificar un creixement comercial equilibrat i sostenible. El sector de la restauració continua sent el predominant, mentre que els serveis són l'únic àmbit que ha crescut respecte al darrer cens. I en clau general, destaquem que els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment del tràfic d'animals, especialment gossos, a través de l'AP7. La Unitat Regional de Medi Ambient de Girona investiga organitzacions que traslladen els animals, principalment des de països de l'est d'Europa, per vendre'ls a l'Estat i arribar a multiplicar per 10 o per 20 els beneficis. La policia adverteix que alguns arriben sense els controls necessaris i poden portar malalties als països d'origen. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb predomini del sol, si bé algunes bandes de núvols alts poden fer acte de presència, les temperatures màximes se situen en valors de 32 i 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

DJ s'ha convertit en l'oli de totes les salses perquè està intervenint en diversos dels grans temes d'aquest estiu 2026. També intervé en El Ventilador i ha reunit a Búhos i una de les bandes de moda, Banda Neón.

0: Està clar que la indústria de l'entreteniment sap el que es fa, sap que som estiu, i per això la gran pantalla, per exemple, està inundada de títols, de grans títols infantils i familiars. Aquest és el cas d'un. És una pel·lícula del 2010, i això forma part de la seva banda sonora. Quina bona pensada reunir Álvaro Soler i a Morat per aconseguir una de les cançons de l'estiu. Yo contigo, tú conmigo.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
0: A l'agost obrim.

0: tots els dies.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Feia 2 anys que Fangoria no publicaven res i possiblement per això l'expectació d'aquest nou treball discogràfic. Es diu La Verdad o La Imaginación, un nou treball 2026 amb noves cançons, amb nous temes que sonen a la millor etapa, a la millor versió dels Fangoria. En aquest concret es diu Me Voy.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa. Comença
1: el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Bustó, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
2: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició, amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Espot.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres ha tancat el primer semestre del 2026 sense cap ocupació il·legal consolidada. Tot i registrar 70 intents d'ocupació, la policia local assegura que la resposta ràpida i els nous protocols d'actuació han evitat que cap prosperés. L'Ajuntament portarà aquests protocols al ple per tal de consolidar ara el model d'intervenció. El consistori destaca també que aquesta és la culminació d'una evolució iniciada els darrers anys en què les ocupacions consolidades s'han reduït progressivament. I Blanes celebrarà del 5 de setembre al 2 d'octubre la tercera edició del Festival de Talent Blanenc amb 11 propostes protagonitzades per artistes locals. El programa inclou espectacles de teatre, música, poesia, cinema i circ, així com un tast de vermuts i la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Les entrades ja estan a la venda amb preus populars i abonaments. I en clau general destaquem que la vicepresidenta tercera del govern espanyol espera que Itàlia retiri els controls fronterers amb Espanya i reconegui que l'espai Schengen està plenament garantit. La vicepresidenta assegura que cap de les persones que han entrat irregularment a Ceuta ha arribat a la península i defensa que Espanya està complint les normes de lliure circulació. El govern espanyol, mentrestant, ha restablert temporalment els controls amb Itàlia com a resposta a la decisió del país transalpí d'aplicar controls als viatgers procedents d'Espanya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb predomini del sol, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dimarts les temperatures seran similars, amb predomini del sol. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Hem encetat una nova hora després de les notícies de les 11 amb Lady Gaga i Toeji. Hem passat una pàgina més d'aquesta revista Runway des de la banda sonora de la segona part del Diablo, Vestit de Prada.

Només un dels primers acords d'aquesta intro sí que es va despertar la gran eufòria el passat dijous al Mar d'Estiu. Joan Dausà presentant en directe el seu nou treball, Immortals.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat. Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar. Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
1: A Lloret Pizzeria y Pomodoro. Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
5: Comencem les rebaixes d'estiu. A Afrocento et pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocento et pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2:15.

complicat resulta treure-li la corona de gran reina del pop, Madonna. I és que amb feines com aquesta encara és més complicat. Confessions 2 és la continuació d'aquell insuperable Confessions of a Dance Floor de l'any 2005 de Madonna. En la primera entrega d'aquest nou àlbum, d'aquesta segona part del Confessions, venia ben acompanyada amb Sabrina Carpenter. I got something I want to talk about. Radio Marina. Temes refrescants que sonen aquí a Radio Marina per baixar una miqueta la temperatura. Counting Crows. Sempre acompanyats, sempre associats a aquest inevitable èxit. Accidentally in love.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Vine a J.S. Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 €. Costella tira rips 7,95 €. Aletes de pollastre 3,95 €. Botifarra de porc 7,50 €. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jsacarnissers.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Festa Major de Sant Roc de Malgrat de Mar ha començat aquest divendres amb 10 dies d'activitats. Per aquest motiu i per garantir el bon desenvolupament de la festa, la policia local ha desplegat un dispositiu especial de seguretat durant els actes amb més afluència de públic, com els correfocs, les barraques, la cercavila de gegants, les curses, els focs artificials o el Malgrat de Bar. L'operatiu comptarà amb el suport dels Mossos d'Esquadra en els concerts de barraques i incorporarà també drons per reforçar la vigilància. I Calella ha obert una nova línia d'ajuts al lloguer per a joves entre 18 i 35 anys. Es tracta d'una subvenció impulsada anualment per l'Ajuntament i que arriba amb una dotació econòmica de 12.000 euros en total. La convocatòria està adreçada a joves empadronats al municipi i contempla una subvenció mínima de 600 euros per contracte, sempre i quan aquest no superi els 900 euros. Segons assegura el consistori, en total es podran subvencionar una vintena de contractes. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre. I en clau general, destacem que el Servei Meteorològic de Catalunya desplegarà un dispositiu especial per estudiar els efectes sobre l'atmosfera de l'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost. L'objectiu és analitzar com respon davant la disminució sobtada de la radiació solar que es produeix durant aquest fenomen. Al mateix temps, des de Barcelona es farà un seguiment amb un sistema automàtic de radiosonatge per poder comparar els resultats obtinguts als dos punts. El dispositiu es completarà amb 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent que durant l'eclipsi recolliran dades amb més freqüència de l'habitual. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix la bonança, segueix l'ambient assolellat en general, amb temperatures màximes que assoliran valors entre els 32 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Sempre és un bon moment per retrobar-nos amb una d'aquelles balades que ens toca al cor. Baby, Can I Hold You és una d'elles, amb la veu, en aquesta ocasió, de Tracy Chapman.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle Cinema als Barris, que demà dimarts dia 11 continua a les 8 de la nit al Passeig de la Mestrança amb el film Jumanji. I també destaquem els dijous d'estiu, que es fa a la plaça Mare de Déu del Vilar. Aquesta setmana a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Sweet Savage. A Lloret de Mar seguim destacant el cinema La Fresca. Dimecres dia 12, Com ensinistrar el teu drac, a les 10 de la nit a la plaça d'Esteve Fàbregas. I també destaquem el Clon Festival, que continua aquesta setmana, dia 13, tribut a Rafaela Carrà, a 10:45 de la nit a la platja de Fanals. Malgrat de Mar continua la seva festa major de Sant Roc, avui dilluns i dimarts, amb diferents activitats programades com el torneig de Catan, també puzzles per la mainada, el dimecres arriba les Barraquits i dijous al Malgrat de Mar. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que es pot visitar fins al 15 d'agost a la Casa de la Cultura. Calella continua aquesta setmana amb el Festival NEC, en aquesta ocasió dissabte 15 d'agost, Llac Gener del 76. A Santa Susana d'Arem més música continua al Mar d'Estiu, el festival que aquest dimecres dia 12 ens porta la Leire Martínez més Marlena. El dijous dia 13 és el torn de la Nit d'Humors amb diferents monòlegs programats i diumenge dia 16, Sergio Dalma. I acabem i ho fem a Breda, perquè aquest dijous dia 13 d'agost hi ha el recital Raimon de Bertzell al claustre de Breda, emmarcat en els actes de Sant Hipòlit.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Rockeres, canyeres i indispensables. I els seus hits, encara més, Walk Like an Egyptian, un dels grans èxits de Bangles.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.

amb aquest combinat tan refrescant i tan espectacular que ens acosta a la una, marxem. Britney Spears i Elton John ens serviran de tala de fons per acomiadar-me de tu fins demà. Ens retrobem, com sempre, a les 9 en punt del matí. Salutacions a tots, que passis un bon dilluns.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La cronoescalada del Castell de Blanes ha tornat aquest diumenge després de diversos anys sense celebrar-se. En prop de 80 ciclistes participants, Col Davis s'ha imposat a la classificació masculina amb un temps de 10 minuts i 50 segons, mentre que Guamarina Espinola ha guanyat la categoria femenina amb 13 minuts i 45 segons. L'organització fa un balanç positiu de la recuperació d'aquesta prova històrica i ja treballa a la pròxima edició. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha actualitzat el cens comercial del municipi amb l'anàlisi de 521 locals en planta baixa. L'estudi revela que el 80% dels establiments estan en actiu i servirà de base per redactar el futur pla d'usos amb l'objectiu de planificar un creixement comercial equilibrat i sostenible. El sector de la restauració continua sent el predominant, mentre que els serveis són l'únic àmbit que ha crescut respecte al darrer cens. I en clau general, destaquem que els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment del tràfic d'animals, especialment gossos, a través de l'AP7. La Unitat Regional de Medi Ambient de Girona investiga organitzacions que traslladen els animals, principalment des de països de l'est d'Europa, per vendre'ls a l'Estat i arribar a multiplicar per 10 o per 20 els beneficis. La policia adverteix que alguns arriben sense els controls necessaris i poden portar malalties dels països d'origen. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb predomini del sol, si bé algunes bandes de núvols alts poden fer acte de presència, les temperatures màximes se situen en valors de 32 i 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: De les avaries de l'aire condicionat, no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Comença
4: el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tributa El Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres ha tancat el primer semestre del 2026 sense cap ocupació il·legal consolidada. Tot i registrar 70 intents d'ocupació, la policia local assegura que la resposta ràpida i els nous protocols d'actuació han evitat que cap prosperés. L'Ajuntament portarà aquests protocols al ple per tal de consolidar ara el model d'intervenció. El consistori destaca també que aquesta és la culminació d'una evolució iniciada els darrers anys en què les ocupacions consolidades s'han reduït progressivament. I Blanes celebrarà del 5 de setembre al 2 d'octubre la tercera edició del Festival de Talent Blanenc amb 11 propostes protagonitzades per artistes locals. El programa inclou espectacles de teatre, música, poesia, cinema i circ, així com un tast de vermuts i la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Les entrades ja estan a la venda amb preus populars i abonaments. I en clau general destaquem que la vicepresidenta tercera del govern espanyol espera que Itàlia retiri els controls fronterers amb Espanya i reconegui que l'espai Schengen està plenament garantit. La vicepresidenta assegura que cap de les persones que han entrat irregularment a Ceuta ha arribat a la península i defensa que Espanya està complint les normes de lliure circulació. El govern espanyol, mentrestant, ha restablert temporalment els controls amb Itàlia com a resposta a la decisió del país transalpí d'aplicar controls als viatgers procedents d'Espanya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb predomini del sol, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dimarts les temperatures seran similars, amb predomini del sol. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Edificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.

0: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Vine a J.S. Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 €. Costella tira rips 7,95 €. Aletes de pollastre 3,95 €. Botifarra de porc 7,50 €. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Festa Major de Sant Roc de Malgrat de Mar ha començat aquest divendres amb 10 dies d'activitats. Per aquest motiu i per garantir el bon desenvolupament de la festa, la policia local ha desplegat un dispositiu especial de seguretat durant els actes amb més afluència de públic, com els correfocs, les barraques, la cercavila de gegants, les curses, els focs artificials o el Malgrat de Bar. L'operatiu comptarà amb el suport dels Mossos d'Esquadra en els concerts de barraques i incorporarà també drons per reforçar la vigilància. I Calella ha obert una nova línia d'ajuts al lloguer per a joves entre 18 i 35 anys. Es tracta d'una subvenció impulsada anualment per l'Ajuntament i que arriba amb una dotació econòmica de 12.000 euros en total. La convocatòria està adreçada a joves empadronats al municipi i contempla una subvenció mínima de 600 euros per contracte, sempre i quan aquest no superi els 900 euros. Segons assegura el consistori, en total es podran subvencionar una vintena de contractes. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre. I en clau general, destaquem que el Servei Meteorològic de Catalunya desplegarà un dispositiu especial per estudiar els efectes sobre l'atmosfera de l'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost. L'objectiu és analitzar com respon davant la disminució sobtada de la radiació solar que es produeix durant aquest fenomen. Al mateix temps, des de Barcelona es farà un seguiment amb un sistema automàtic de radiosonatge per poder comparar els resultats obtinguts als dos punts. El dispositiu es completarà amb 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent que durant l'eclipsi recolliran dades amb més freqüència de l'habitual. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix la bonança, segueix l'ambient assolellat en general, amb temperatures màximes que assoliran valors entre els 32 i els 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot. Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança es la excelencia.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La cronoescalada del Castell de Blanes ha tornat aquest diumenge després de diversos anys sense celebrar-se. En prop de 80 ciclistes participants, Col Divis s'ha imposat a la classificació masculina amb un temps de 10 minuts i 50 segons, mentre que Guamarina Espinola ha guanyat la categoria femenina amb 13 minuts i 45 segons. L'organització fa un balanç positiu de la recuperació d'aquesta prova històrica i ja treballa a la pròxima edició. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha actualitzat el cens comercial del municipi amb l'anàlisi de 521 locals en planta baixa. L'estudi revela que el 80% dels establiments estan en actiu i servirà de base per redactar el futur pla d'usos amb l'objectiu de planificar un creixement comercial equilibrat i sostenible. El sector de la restauració continua sent el predominant, mentre que els serveis són l'únic àmbit que ha crescut respecte al darrer cens. I en clau general, destaquem que els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment del tràfic d'animals, especialment gossos, a través de l'AP7. La Unitat Regional de Medi Ambient de Girona investiga organitzacions que traslladen els animals, principalment des de països de l'est d'Europa, per vendre'ls a l'Estat i arribar a multiplicar per 10 o per 20 els beneficis. La policia adverteix que alguns arriben sense els controls necessaris i poden portar malalties als països d'origen. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb predomini del sol, si bé algunes bandes de núvols alts poden fer acte de presència, les temperatures màximes se situen en valors de 32 i 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira ribs 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxivia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
4: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxivia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres ha tancat el primer semestre del 2026 sense cap ocupació il·legal consolidada. Tot i registrar 70 intents d'ocupació, la policia local assegura que la resposta ràpida i els nous protocols d'actuació han evitat que cap prosperés. L'Ajuntament portarà aquests protocols al ple per tal de consolidar ara el model d'intervenció. El consistori destaca també que aquesta és la culminació d'una evolució iniciada els darrers anys en què les ocupacions consolidades s'han reduït progressivament. I Blanes celebrarà del 5 de setembre al 2 d'octubre la tercera edició del Festival de Talent Blanenc amb 11 propostes protagonitzades per artistes locals. El programa inclou espectacles de teatre, música, poesia, cinema i circ, així com un tast de vermuts i la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Les entrades ja estan a la venda amb preus populars i abonaments. I en clau general destaquem que la vicepresidenta tercera del govern espanyol espera que Itàlia retiri els controls fronterers amb Espanya i reconegui que l'espai Schengen està plenament garantit. La vicepresidenta assegura que cap de les persones que han entrat irregularment a Ceuta ha arribat a la península i defensa que Espanya està complint les normes de lliure circulació. El govern espanyol, mentrestant, ha restablert temporalment els controls amb Itàlia com a resposta a la decisió del país transalpí d'aplicar controls als viatgers procedents d'Espanya. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb predomini del sol, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dimarts les temperatures seran similars, amb predomini del sol. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Comencem les rebaixes d'estiu. Aflorem tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Aflorem tot pint a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: Pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
3: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100. Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle Cinema als Barris, que demà dimarts dia 11 continua a les 10 de la nit al Passeig de la Mestrança amb el film Jumanji. I també destaquem els dijous d'estiu, que es fa a la plaça Mare de Déu del Vilar. Aquesta setmana a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Sweet Savage. A Lloret de Mar seguim destacant el cinema La Fresca. Dimecres dia 12, Com ensinistrar el teu drac, a les 10 de la nit a la plaça d'Esteve Fàbregas. I també destaquem el Clon Festival, que continua aquesta setmana, dia 13, tribut a Rafaela Carrà, a 11:45 de la nit a la platja de Fanals. Malgrat de Mar continua la seva festa major de Sant Roc, avui dilluns i dimarts, amb diferents activitats programades com el torneig de Catan, també puzzles per la mainada, el dimecres arriba les Barraquits i dijous el Malgrat de Mar. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que es pot visitar fins al 15 d'agost a la Casa de la Cultura. Calella continua aquesta setmana amb el Festival NEC, en aquesta ocasió dissabte 15 d'agost, Llac Gener del 76. A Santa Susana darem més música, continua el Mar d'Estiu, el festival que aquest dimecres dia 12 ens porta la Leire Martínez més Marlena. El dijous dia 13 és el torn de la Nit d'Humors amb diferents monòlegs programats i diumenge dia 16, Sergio Dalma. I acabem i ho fem a Breda, perquè aquest dijous dia 13 d'agost hi ha el recital Raimon de Bertzel al claustre de Breda, emmarcat en els actes de Sant Hipòlit.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Festa Major de Sant Roc de Malgrat de Mar ha començat aquest divendres amb 10 dies d'activitats. Per aquest motiu i per garantir el bon desenvolupament de la festa, la policia local ha desplegat un dispositiu especial de seguretat durant els actes amb més afluència de públic, com els correfocs, les barraques, la cercavila de gegants, les curses, els focs artificials o el Malgrat de Bar. L'operatiu comptarà amb el suport dels Mossos d'Esquadra en els concerts de barraques i incorporarà també drons per reforçar la vigilància. I Calella ha obert una nova línia d'ajuts al lloguer per a joves entre 18 i 35 anys. Es tracta d'una subvenció impulsada anualment per l'Ajuntament i que arriba amb una dotació econòmica de 12.000 euros en total. La convocatòria està adreçada a joves empadronats al municipi i contempla una subvenció mínima de 600 euros per contracte, sempre i quan aquest no superi els 900 euros. Segons assegura el consistori, en total es podran subvencionar una vintena de contractes. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre. I en clau general, destacem que el Servei Meteorològic de Catalunya desplegarà un dispositiu especial per estudiar els efectes sobre l'atmosfera de l'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost. L'objectiu és analitzar com respon davant la disminució sobtada de la radiació solar que es produeix durant aquest fenomen. Al mateix temps, des de Barcelona es farà un seguiment amb un sistema automàtic de radiosonatge per poder comparar els resultats obtinguts als dos punts. El dispositiu es completarà amb 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent que durant l'eclipsi recolliran dades amb més freqüència de l'habitual. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix la bonança, segueix l'ambient assolellat en general, amb temperatures màximes que assoliran valors entre els 32 i els 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe.
1: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La cronoescalada del Castell de Blanes ha tornat aquest diumenge després de diversos anys sense celebrar-se. En prop de 80 ciclistes participants, Col Divis s'ha imposat a la classificació masculina amb un temps de 10 minuts i 50 segons, mentre que Guamarín Espinola ha guanyat la categoria femenina amb 13 minuts i 45 segons. L'organització fa un balanç positiu de la recuperació d'aquesta prova històrica i ja treballa a la pròxima edició. I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha actualitzat el cens comercial del municipi amb l'anàlisi de 521 locals en planta baixa. L'estudi revela que el 80% dels establiments estan en actiu i servirà de base per redactar el futur pla d'usos amb l'objectiu de planificar un creixement comercial equilibrat i sostenible. El sector de la restauració continua sent el predominant, mentre que els serveis són l'únic àmbit que ha crescut respecte al darrer cens. I en clau general, destaquem que els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment del tràfic d'animals, especialment gossos, a través de l'AP7. La Unitat Regional de Medi Ambient de Girona investiga organitzacions que traslladen els animals principalment des de països de l'est d'Europa per vendre'ls a l'Estat i arribar a multiplicar per 10 o per 20 els beneficis. La policia adverteix que alguns arriben sense els controls necessaris i poden portar malalties dels països d'origen. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb predomini del sol, si bé algunes bandes de núvols alts poden fer acte de presència, les temperatures màximes se situen en valors de 32 i 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns. Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar. Comença
1: el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
2: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amics o en família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició, amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres ha tancat el primer semestre del 2026 sense cap ocupació il·legal consolidada. Tot i registrar 70 intents d'ocupació, la policia local assegura que la resposta ràpida i els nous protocols d'actuació han evitat que cap prosperés. L'Ajuntament portarà aquests protocols al ple per tal de consolidar ara el model d'intervenció. El consistori destaca també que aquesta és la culminació d'una evolució iniciada els darrers anys en què les ocupacions consolidades s'han reduït progressivament. I Blanes celebrarà del 5 de setembre al 2 d'octubre la tercera edició del Festival de Talent Blanenc amb 11 propostes protagonitzades per artistes locals. El programa inclou espectacles de teatre, música, poesia, cinema i circ, així com un tast de vermuts i la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Les entrades ja estan a la venda amb preus populars i abonaments. I en clau general destaquem que la vicepresidenta tercera del govern espanyol espera que Itàlia retiri els controls fronterers amb Espanya i reconegui que l'espai Schengen està plenament garantit. La vicepresidenta assegura que cap de les persones que han entrat irregularment a Ceuta ha arribat a la península i defensa que Espanya està complint les normes de lliure circulació. El govern espanyol, mentrestant, ha restablert temporalment els controls amb Itàlia com a resposta a la decisió del país transalpí d'aplicar controls als viatgers procedents d'Espanya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb predomini del sol, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dimarts les temperatures seran similars, amb predomini del sol. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
0: Vine a J.S. Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. De les avaries de l'aire condicionat, no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Festa Major de Sant Roc de Malgrat de Mar ha començat aquest divendres amb 10 dies d'activitats. Per aquest motiu i per garantir el bon desenvolupament de la festa, la policia local ha desplegat un dispositiu especial de seguretat durant els actes amb més afluència de públic, com els correfocs, les barraques, la cercavila de gegants, les curses, els focs artificials o el Malgrat de Bar. L'operatiu comptarà amb el suport dels Mossos d'Esquadra en els concerts de barraques i incorporarà també drons per reforçar la vigilància. I Calella ha obert una nova línia d'ajuts al lloguer per a joves entre 18 i 35 anys. Es tracta d'una subvenció impulsada anualment per l'Ajuntament i que arriba amb una dotació econòmica de 12.000 euros en total. La convocatòria està adreçada a joves empadronats al municipi i contempla una subvenció mínima de 600 euros per contracte, sempre i quan aquest no superi els 900 euros. Segons assegura el consistori, en total es podran subvencionar una vintena de contractes. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre. I en clau general, destacem que el Servei Meteorològic de Catalunya desplegarà un dispositiu especial per estudiar els efectes sobre l'atmosfera de l'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost. L'objectiu és analitzar com respon davant la disminució sobtada de la radiació solar que es produeix durant aquest fenomen. Al mateix temps, des de Barcelona es farà un seguiment amb un sistema automàtic de radiosonatge per poder comparar els resultats obtinguts als dos punts. El dispositiu es completarà amb 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent que durant l'eclipsi recolliran dades amb més freqüència de l'habitual. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix la bonança, segueix l'ambient assolellat en general, amb temperatures màximes que assoliran valors entre els 32 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Dilluns 10 d'agost. Benvingudes, benvinguts a totes les personetes que us agrada escoltar la ràdio. Bé, a tothom en general també, eh? Aquest és el vostre programa musical de proximitat, el quilòmetre zero de Ràdio Marina. L'emissora que batega el ritme del nostre territori. Arrenquem el quilòmetre zero com un oasi diari de música 100% en català, de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit. I ja sabeu que ens encanta sintonitzar amb el talent de casa nostra, amb informació sobre concerts de les nostres contrades i moltes ganes de passar-ho bé. Vinga, doncs, em dic Marta Fuerapons i t'envio una superabraçada radiofònica. Prepara els altaveus, puja el volum, si et ve de gust, que arrenquem. I ho fem amb aquells que confonen la realitat amb un festival permanent. Els de Calafell, els Buhos, ens porten aquest tema que és ideal per tots els que els dilluns maleeixen el despertador amb totes les seves forces. Així que, si cal una bona batzegada demà al matí i dieu als Buhos, com els Buhos, li dieu al despertador, no vull despertar.
8: Ets

0: super ensucrada, eh? Això sí que ho té. No vull despertar una cançó de Buhos, que és una balada sobre un amor tan intens que pot amb tot, fins i tot amb una situació apocalíptica. La lletra explora la nostàlgia i el desig profund de retenir aquells moments perfectes que no voldríem...
1: Déu meu, com t'estimo, tothom pot marxar, marxar, marxar, marxar...
0: Ai, que no voldrien que s'acabessin mai. Els Buhos, que per cert estaran el 26 d'agost, que cauen dimecres a Vilassar de Dalt a la Festa Major, un concert especial del seu 20è aniversari. I de la festa dels Buhos, amb aquesta cançó per això tan, tan, tan romàntica, no estem acostumats a Buhos a sentir-los així tan romàntics, oi? Ens n'anem a un altre tema també, també... molt tranquil·let, molt ensucrat, l'Ivan Herzog i la seva cançó Des de lluny. Comença amb aquests tocs de guitarra. Ivan Herzog.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

Ivan Herzog, que ens canta que les coses es veuen molt millor si no et toquen gaire de prop, des de lluny, així es diu el tema. Una cançó que podria anar molt bé per dedicar-li a aquell ex que encara mira les stories d'Instagram d'amagat. El pianista i cantant barceloní que ens portava una de les seves balades. Ara toca un tema que s'ha cantat i destrossat més a les colònies d'estiu que el Joan Petit com balla. Perquè tots els camins de la música catalana ens porten inevitablement no a Roma, sinó a ells, al Sopa de Cabra. Però aquí els escoltarem amb una reversió, una relectura d'un clàssic, el Camins, una versió xulíssima amb la veu de Su. I després para l'orella que et parlarem dels concerts del Sopa de Cabra. De moment els escoltem amb aquests

editada, llançada originalment des del disc Plou i fa sol, ja fa una pila d'anys, el 98. Camins, i t'hem promès que parlaríem de concerts, doncs sí, perquè el Sopa de Cabra seran el dia 11 d'agost a Sitges, a la gira especial 40 anys. Aquí l'escoltàvem amb la veu de Su, també. I atenció, perquè Sopa de Cabra serà en concert el dia 14 d'agost amb un concert sorpresa a Sant Vicenç de Montalt, a la platja de la Caleta, a la festa major d'aquesta població, amb entrada lliure. 14 d'agost, apunta-t'ho a l'agenda. A la mitjanit, si no tinc mal entès. I després del Sopa de Cabra i la Su, ara ens endinsem en el món de Cesc Freixes. Anem a refrescar una miqueta el panorama de la nit amb la veu compromesa i la guitarra de metall d'en Cesc Freixes i aquesta cançó que porta per títol Aigua. Et desperta.

Ara que tothom s'omple la boca parlant de sostenibilitat i canvi climàtic, ell, el 2019, el Cesc Freixas, ens ho resumia en una forma de cançó delicada, una dosi de realisme acústic pura i cristal·lina com l'aigua. La cançó podríem dir que és un homenatge poètic a la importància de la terra, la riquesa dels rius i la defensa de l'entorn natural de l'interior, de la seva terra, del Penedès, però també d'arreu del territori.

El cantautor Cesc Freixa, sempre supercompromès. No hi ha pantà que et pugui contenir. I el record de la seva música, el Quilòmetre Zero. Tot seguit, pujarem al ritme de Valent amb els reis de l'hedonisme ballable de Ponent. Si teniu problemes a sobre, el millor consell del sexenni és agafar-los tots i llançar-los directament als taurons.

Per la Borda és el senzill del sexenni que va dinamitar les llistes i les pistes de ball del seu àlbum debut, Retrats. Des de Lleida, editat l'any 2019, on assajaven de forma clandestina al soterrani de l'Institut Samuel Gili durant l'hora del pati. I ves per on? Ara no paren de voltar de festa major en festa major i de concert en concert. Entenen la tira i mitja aquest estiu. I també un de molt gran a Barcelona, a la platja del Boatell, a les festes de la Mercè, 25 de setembre. Uns minuts per relaxar-nos i per tornar a escoltar una gran cançó del Sopa de Cabra, però en aquest cas amb la veu de Beth. Ni més ni menys que el podré tornar enrere. Beth.

La veritat és que la versió de la Beth també ens posa la pell de gallina, eh? Déu-n'hi-do. Podré tornar enrere del Sopa de Cabra, cosa que ens va molt bé per poder-te recordar els concerts del Sopa de Cabra que tenen aquests propers dies. Demà mateix, 11 d'agost, a Sitges, la gira especial 40 anys. I atenció, també el 14 d'agost, un concert que ha estat una sorpresa. A Sant Vicenç de Montalt, a la Festa Major, a les 12 de la nit, amb entrada lliure, un concert que hem conegut doncs, fa tot just uns dies. Ha estat realment una gran sorpresa.

I si una cosa sabem fer força bé a Ràdio Marina, al quilòmetre zero, és buscar el costat positiu de les coses. També ho fan els doctor Prats amb el tema titulat Massa bé, amb el que ens demostren, amb els seus vents i l'electrònica, que quan t'ho passes massa bé el dia següent, potser llavors fa una mica de pujada, eh? Però jo crec que l'experiència val la pena. Tu què hi dius? Doctor Prats.

També els Doctor Prats tenen una llista de concerts que deixa-la anar, eh? Aquesta setmana, el dijous, estaran el dia 13 a Sant Vicenç de Montalt, a la platja de Sa Caleta, també, un dels grups que celebren la festa major d'aquesta població. I, per exemple, el 14 d'agost, a Gironella. I el 15 d'agost, no, el 17 d'agost, estaran a la Festassa, quilòmetre zero, de Portaferrada, Sant Feliu de Guíxols. I ara atenció, perquè anem a reviure una pujada d'autoestima directa a la vena de la mà d'una de les bandes de versions i festa major més esbojarrades de tot el territori. Que també estarà aviat en concert, en aquest cas, el diumenge 23 d'agost a la festa major de Tordera. Ara et donarem més detalls. De moment, escoltem aquest Guapíssima, dedicat a tots els guapíssims i guapíssims i guapíssimes que escolten el quilòmetre zero de Ràdio Marina, Banda Neon.

0: Doncs el que t'explicava abans, que el diumenge 23 d'agost estaran els Banda Neon actuant a la Festa Major de Tordera, a Barraques. A partir de 11:15 de la nit i fins a les 5 de la matinada, amb DJ Anna Gisbert, els Detallets...
1: M'he posat a pensar en tu.
0: I els mateixos Banda Neon. I com que et parlàvem ara dels Detallets, doncs... en posem una, no? També estaran a la Festa Major el dia 23 d'agost a Tordera.
2: Perdut un galo al que... I ara no m'atreveixo a fer-ho.

0: mascata.
1: Enamorats estem nosaltres dels detalls. De l'1 al què, el tema que ha sonat al quilòmetre zero. Una peça fonamental del revolucionari disc Epic Solete, editat l'any 2023. En aquell disc van fer història, barrejant el reggaeton amb la música tradicional catalana, el coti per coti.
0: I ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'1 al 1000, i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: I ja ho saps, el dia 23 d'agost... cap a la Festa Major de Tordera, que hi seran els Banda Neon i també els Detalls. Déu-n'hi-do, quina nit! I després del duet de Mataró, ara abaixem de cop les pulsacions amb la calidesa i la llum mediterrània que només la Judith Nederman sap transmetre. Quan passen 6 minuts de 9:45 de la nit, ja hem passat la ratlla de l'equador del programa. I et proposem ara un viatge nostàlgic a l'edat dels 21 anys, on creies que tot ho sabies absolutament de la vida. I en veritat, doncs... bé, s'han d'aprendre moltes cosetes pel camí, oi?

La Judith Nederman, que, per cert, com a curiositat et diré que demà, 11 d'agost, estarà en concert al Festival Eclipsi 2026 a Prades, al Baix Camp, a Tarragona. Allà que s'haurà de veure l'eclipsi completament, sencer. I ja aprofitant, poso la falca de la prudència, que ens han anunciat per tot arreu l'eclipsi i que està molt bé, però sobretot molta precaució als nens, als adolescents, la gent jove i la gent gran també, que mirar l'eclipsi amb els ulls desprotegits pot portar conseqüències molt i molt greus. 21 segons a ritme de Judith Nederman, que a part de ser al Festival Eclipsi demà, a Prades, al Baix Camp, també tindrà actuacions, per exemple, al Castell de Calonja, al Baix Empordà, el 14 d'agost. Se'n va a Pamplona, el 17 d'agost, a Navarra. I també tindrà un concert a Calella de Palafrugell el 12 de setembre.

El grup de pop Siderland, que van fer història en convertir-se en els pioners de portar el català al Benidorm Fest de Ràdio Televisió Espanyola, el festival utilitzat per escollir el representant d'Espanya a Eurovisió. Sense comentaris. Ja no et trobo a faltar. Va ser el seu gran llançament el 2023, just després, doncs, de la seva onada i històrica participació al Benidorm Fest. Aquí els hem tingut una estoneta, convidats al quilòmetre zero. 2 minuts i serem a 3:15 de la nit, la recta final del programa. Ara, amb els Amics de les Arts, superconvidats. La nit sembla que serà nostra. Així es titula el tema dels Amics de les Arts.

Sí, sí, claríssim. La nit és tota seva, dels Amics de les Arts, que aquest estiu estan petant amb la tira de concerts. Per exemple, el 13 d'agost, anava a dir. Aquest dijous estaran al Festival d'Estiu del Castell de Calonja, al Baix Empordà, a Girona. El 22 d'agost, el concert de la Festa Major d'Igualada, a l'Anoia. El 29 d'agost, actuació a les barraques de la Festa Major de Sant Hilari Sacalm, a la Selva, Girona. El 4 de setembre, el concert de barraques de la Festa Major de Vidreres, a la Selva, Girona. Repeteixen per aquí a propet. I així podríem estar una bona estona repassant els seus concerts, que déu-n'hi-do. 20 anys d'Amics de les Arts. Ja veus que no només la nit és seva, és tot l'estiu seu. I què et semblaria si et posem al quilòmetre zero una bona dosi de reggae fet amb denominació d'origen des de les Terres de Lleida? Trencadors que curen immediatament qualsevol mal de cap o de cor. Els Coers, que tenen la recepta perfecta per treure'ns la mandra del cos de cop i canviar el planeta des de la vibració positiva. Single extret del seu celebrat disc de debut titulat Unbroken. Despertem el món. Sensació.

0: Què t'ha semblat aquest Que no s'acabi mai, de Marcel i Júlia? L'ex-xarango Marcel Lázara i la Júlia Quintilla ens regalen aquest autèntic cant a la vida lliure i a la necessitat d'allargar les nits d'estiu amb els amics i amb la gent que estimes fins que torni a sortir el sol. Una superinjecció d'optimisme. De les que ens agraden al quilòmetre zero, com també ens agrada moltíssim la veu de Su i la seva alegria. I aquí la tenim, per fer un pas més direcció a les 10 de la nit, amb aquest Passen coses.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç si cada cop que penso que existeixes...
1: I si t'agrada, com a nosaltres, que ens encanta la Su... La podràs veure el 5 de setembre a l'actuació El Posidònia Fest de Mataró, al Maresme. Compartint cartell amb Jasmina. I fins aquí el seu tema, a 4 per arribar a les 10. Et direm avui adeu amb una de les cançons dels Flashy Ice Cream, una de les formacions clau de la música urbana en català. El duet de Sabadell, format per el Pol i el Sneaky, han revolucionat l'escena barrejant trap, rap, reggaeton i pop urbà. I això ens encanta. I també tenen la tira i mitja de concerts aquest estiu. Aquestes dates no n'hem localitzat cap de proper, però en tenen uns quants, sí senyor. Amb els Flashy Ice Cream. Hem de dir adéu a aquest viatge d'aquesta horeta de ràdio particular de les coordenades del quilòmetre zero de Ràdio Marina. Hem omplert una hora sencera amb bona música de proximitat en català. I com sempre, marxo doncs, amb la meva abraçada radiofònica ben forta. Salutacions de Marta Fuera Pons al teu costat cada dia de dilluns a diumenge, menys alguns dies que faig campana, però normalment cada dia de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina. Gràcies per sintonitzar-nos i tornem demà amb més Quilòmetre Zero a Ràdio Marina. I de moment, els Flashy Ice Cream. Bona nit, que vagi bé.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?